0: Què tal? Bona vesprada. L'incendi de Soneja continua actiu amb 300 efectius desplegats a la zona. Les pròximes hores van a ser decisives davant la previsió de temperatures elevades i ratxes de vent de fins a 40 km per hora. Tornem a Castelló, Juanjo Tobar.
1: Sí, les pròximes hores són crucials. Segons la EMET, al voltant de les 2 de la vesprada, la temperatura a la zona de l'incendi superarà els 35 graus i la humitat serà molt baixa, per davall del 20%. Així ho ha explicat el portaveu de la EMET a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.
2: Són condicions meteorològiques adversas, con temperaturas que pueden superar los 35 grados y humedad relativa también muy baja, ¿no? Porque aunque sea brisa, va a ser una brisa seca la que llegue a la zona.
1: De moment, com dius, hi ha 300 efectius desplegats i els veïns d'Azuévar continuen desallotjats per un incendi sobre el qual està prevista una nova reunió al lloc de comandament avançat instal·lat a Soneja, ara a les 12:30.
0: Gràcies, Juanjo. A partir també de les 12:30 hi ha prevista una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, a la qual assisteix el conseller d'Hisenda Valencià, José Antonio Rovira, una trobada en el qual està previst que el Ministeri trasllade a les comunitats els límits de dèficit i deute públic amb els quals el govern vol elaborar els pressupostos de cara al pròxim any. I la Comissió Municipal d'Alacant, que investiga les possibles irregularitats entorn a les adjudicacions d'habitatges públics a les naus a la platja de Sant Joan, cita a l'alcalde de la localitat, a Luis Barcala, a compareixer el pròxim 24 de juliol després de les peticions que han fet el bloc de l'oposició.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Más de uno Castellón y Villarreal. Marta Fullera, Onda Cero.
1: 6 minutos pasan de la 1 de la tarde. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de este Más de uno Castellón que hoy hacemos desde la Biblioteca del Planetario en el Grau, en pleno Grau de Castellón, contándoles todo lo que se está preparando para pasar este verano en Castellón. Como siempre a estas horas, nosotros miramos al cielo y les contamos la información meteorológica. Información meteorológica que nos cuenta Ana Adrián. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Se va notando ya cómo va apretando el calor conforme va transcurriendo el día, y así que sabemos que el cielo nos ha saludado con un cielo muy despejado, con las temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, alcanzándose así valores en el interior sur de Castellón de hasta 39-40 grados. Los vientos con rachas ascendentes que nos irán acercando todavía y estando más pendientes todavía de este incendio activo que tenemos en Soneja.
3: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional, cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
4: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Cobelsa en Castellón y Vinaroz.
5: Tiempo de coches con Fernando Lobón.
1: Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hablamos del primer modelo que llega a Castellón, de la marca china que conocíamos el otro día.
6: Pues sí, hablamos de el desembarco de GWM, una nueva marca china, y entonces ya avanzamos cuál iba a ser su primer modelo. Se llama Hora 5, es, como no podía ser de otra manera, un SUV, y además de tamaño medio. Su primer tiro comercial va dirigido al segmento de mercado más importante ahora mismo, no solamente en España, sino también en el resto de la Unión Europea, y es por tanto un coche que va a abrir el camino a otros de diferentes perfiles. Habrá todoterrenos, habrá extra monovolúmenes que irán llegando antes incluso de que termine este 2026. Pero sin embargo, este Hora 5, como digo, es un SUV de tamaño medio, que va a estar disponible, siguiendo uno de los planteamientos fundamentales de GWM para el mercado europeo, su planteamiento de multienergía. Es decir, va a tener una configuración de gasolina, una segunda híbrida y una tercera 100% eléctrica. Las potencias irán entre los 160 caballos del 1.5 de gasolina, el único que va a tener, obviamente, etiqueta C, a los 204 del modelo 100% eléctrico, pasando por los 223 del híbrido no enchufable. En total, 3 configuraciones mecánicas diferentes que van a llegar además de forma, conjunta al mismo tiempo. Están ya oficialmente a la venta las 3 y con precios, Marta, que como suele ser habitual cuando hablamos de marcas chinas, pues rompedores. 19.950 euros con los descuentos ya incluidos.
1: Bueno, perfecto. Fernando, gracias. Hablamos mañana de más asuntos. Chao.
6: Hasta mañana.
3: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
4: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Cobelsa en Castellón y Vinaroz.
0: Mozart sigue emocionando más de 200 años después. El 11 de julio, el Festival Arc Clásica presenta Cartas a Mozart, una propuesta original del trío Clarifornia que transforma la música en un diálogo con el gran compositor. Una experiencia cercana, elegante y llena de emoción en el MacBack de Vilafamés. Sábado 11 de julio, 8 de la tarde. Entradas en arcproductions.com.
7: No ha hecho más que empezar el Mundial y Hyundai se ha marcado 10 golazos. Porque si compras cualquier modelo durante este mes y lo financias, Hyundai te paga tus 10 primeras cuotas. 10 cuotas como 10 goles. Este Mundial con Hyundai, tú ganas por goleada. Financiando con Banco Cetelem Sau hasta el 31 de julio. Más información en Hyundai.es.
8: Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón.
9: Castellón y Villarreal. Marta Fullera, Onda Cero.
1: Y seguimos conociendo cosas que hacer. Estamos en el Grau y por tanto teníamos que tener a la teniente de alcaldía del Grau, Esther Giner. Esther, buena vesprada, ¿cómo estás?
10: Muy buena vesprada.
1: Estás.
10: Hues superat.
1: Después de nou dies de festa, contans una mica quin és el balanç que podem fer d'aquestes festes de Sant Pere, que han sigut molt positives, molt multitudinàries també. Com han sigut?
10: Pues la veritat que la meua veu jo crec que ho diu tot, no? Ha sigut un èxit. Jo estic molt contenta, però ja no sobretot perquè ho diga jo, sinó perquè molta gent m'ha parat pel carrer per a dir-lo, per a dir-me o donar-la una bona, tot el treball que s'ha fet, i sinó que jo estic molt contenta. Ha sigut molt positiu, com tu dius, per la participació. Ha hagut gent tots els dies en el Grau de Castelló disfrutant de les festes. Ja no tan sols els caps de setmana, no? Perquè hi ha vegades que pensem que la gent sols ve els caps de setmana perquè és quan té festa. No, jo, per exemple, el dijous, no sé si t'ho vaig contar, que era el dia del meu bou, hi vaig assistir en el desfile. Ja no sols la gent que hi ha en el desfile, sinó la gent que està veient el desfile. Tenim un carnaval diari en el Grau de Castelló.
1: Sí.
10: I tots els actes han estat ple de gent, se s'han disfrutat, i el que tenim que agrair és que no ha hagut ninguna incidència destacable. Tot ha transcorrit en normalitat, així que estic molt contenta.
1: Sí, perquè això és una de les coses que més preocupa, no? Quan organitzes unes festes hi ha coses que no pots controlar, i de moment s'està tenint també sort i molta planificació per a si hi ha algun incident en seguida estar ahí preparat. Com se pot gaudir d'unes festes estan tan pendent també de totes aquestes coses?
10: És difícil, però al final pues, el teu cap tens que organitzar-lo, no? Tens que organitzar la teva vida i també tens que organitzar el teu cap per a saber en quin moment tens que gaudir, en quin moment tens que saber si n'hi ha un problema greu, pues estar en ese moment. Pues jo, per exemple, el dissabte, que també vaig ser disfressada a la meva penya, me va tocar després anar al post on està l'infermeria, perquè a un xic no va tindre una agarrada, però es va trencar la cama. Entonces, pues tens que saber, no? Pues no res, al final
1: t'organitzes.
10: En tots els llocs. Menys mal que Grau és xicotet.
1: Sí.
10: Però almenys el punt on es celebre tot el xicotet i pots aplegar en un moment a cada puesto i estar en tots els puestos.
1: Bueno, estem en un lloc ara privilegiat al costat del Planetari, que sempre és especial, no?, el Planetari, més en estiu, però aquest estiu és encara una mica més, en ese 12 d'agost, on està tot preparat per a gaudir d'ese eclipse. Conta'ns una mica, Esther, també, perquè tu estàs en contacte continu en el Planetari, en Jordi.
10: Sí.
1: Com s'està preparant l'edifici? S'han fet remodelacions, hi ha novetats, i està tot llest, no?
10: Pues portem més d'un any treballant en l'eclipsi. Ja el vam presentar, no sé si vos ho haurà contat la meva companya Arantxa, en el Fitur de l'any passat, sí, en el Fitur del 2025. El vam tornar a parlar d'eclipsi en el Fitur del 2026. Portem més d'un any treballant en una comissió on està la Consejalia de Cultura, la Consejalia de Turisme i la Tenència d'alcaldia de Grau perquè me toquen el districte, i la veritat que ho tenim tot molt ben, bueno, esperem que ben planificat. El que passa que tenim, la veritat que no sabem el que pot passar i ese dia, quanta gent podrà vindre i ese dia.
1: 60.000 persones caben en les platges,
10: clar,
1: ens deia Arantxa.
10: Pues això, 60.000 persones, són moltes persones, i en quant al Planetari, la veritat que treballem de la mà de Jordi i també de la mà de Germán, que és el coordinador d'activitats del Planetari, que és el que ve sempre a les comissions de l'organització. Com vos haurà contat Maria, segurament vos haurà dit que hem ficat ja, bueno, que s'ha instal·lat el nou projector, que és espectacular, perquè jo que he anat a l'anterior i he anat a este, sí, en el meu fill, que li agrada anar a veure les pel·lícules que posen, és espectacular perquè veus el canvi de tindre l'anterior projector a este. I bueno, pues ara pues estem fent unes reformes, no, són reformetes a l'uso, no? Dissant-lo, pues, bonico, no?, per a ese dia.
1: Posant-lo guapo, per al 12 d'agost.
10: Guapo, claro, posant-lo guapo per al 12 d'agost, que la veritat que la programació que ja fa poc la vam presentar és una programació molt completa, una programació que fa que la gent pugui vindre tot el dia a gaudir de les nostres platges, perquè tenim les millors platges vamos, no tenim que envejar res a ningú. Per a mi són unes de les millors platges de la Comunitat Valenciana. I entonces, per a que la gent vinga a gaudir de tot el dia en les platges del Grau de Castelló, ja no tan sols del Pinar, sinó també del Gurugú, i en aquesta franja de 4 quilòmetres per a on se podrà veure perfectament l'eclipsi aquest dia, si no n'hi ha núvol, clar està, però segurament no n'hi haurà núvol.
1: Anem a creuar els dits,
10: I no res, i ara esperar, no? Ara esperar, acabem de seleccionar fa poc els voluntaris. La veritat que ha sigut un èxit, s'han apuntat més de 200 voluntaris, ha sigut... no esperàvem que se pogueren apuntar tanta gent, hi ha gent que vol viure des de dins l'eclipsi, i no res, ja hem enviat els que han sigut seleccionats, i d'ací poc ja farem reunions per a tota l'organització en aquests voluntaris. Així que, pues, no res, pues, esperant...
1: Tot perfectament planificat,
10: treballant, no? Perquè encara ens queden moltes coses que acabar de planificar, però moltes ganes de que vingui aquest 12 d'agost i viure aquest dia històric.
1: Perquè des de la regidoria, com planifiqueu l'estiu ja més enllà d'aquest 12 d'agost? Perquè, clar, la gent a Castelló el que fa és vindre a la platja, gaudir de les platges del Grau. Des de la regidoria, com planifiqueu una mica estos mesos?
10: Al final és el treball en equip, jo sempre ho dic. Nosaltres treballem, pues, al final, tot el que té que veure en platges és de la Conselleria de Turisme, però pues, al final treballant en equip amb mi, perquè... Pues,
1: mobilitat també.
10: En mobilitat, sobretot. Tot, en infraestructures, en serveis públics, en tots. Jo sóc la que jica, perquè jo sóc la que, sí, perquè jo sóc la que tot el món ve a queixar-se que quan hi ha algo malament. Pues per què? Pues perquè me coneixen els veïns, perquè tenen un mòbil i al final, pues, però és això, no? Pues mirar que tot estigui bé, que tot estigui, sobretot la mobilitat en la nova introducció del
1: tram.
10: Del tram fins al Penguins, que també tenien por, perquè n'hi ha vegades que n'hi ha coses que tenim por, i n'hi ha que dir-ho, no? Perquè crec que no tot tenen que introduir-lo i anar bé, no? Teníem molta por del tram a la platja i creiem que va bé.
1: Està funcionant
10: perquè
1: bé.
10: Ningú s'ha queixat. Entonces, quan ningú s'ha queixat és perquè les coses van bé, no? Entonces, estic molt contenta perquè era una de les nostres compromisos, i jo sóc dels que sempre dic que tenim que complir en lo que ens van presentar i van guanyar les eleccions anteriors, i sinó que intentem complir en tot lo que ens hem compromès en la ciutadania del Grau i també de Castelló, i el tram era una de les nostres propostes i
1: celebració.
10: Per fi,
1: aleshores estem de celebració.
10: Sí.
1: Esther Giner, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada molt forta.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
11: Sant Mateu Medieval 2026. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval a la capital del Maestrat de Montesa. Retornant al passat amb tallers, llocs tradicionals, contacontes, soldats i cavallers, passejades d'oques, artesania, gastronomia i zona infantil. Del 10 al 12 de juliol, al casc antic Sant Mateu Medieval. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu. Col·labora la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç.
12: Sorprende a tus sentidos. Huella de Vegamar Bodegas. Compartir, celebrar, brindar por la vida. Descubre un sabor inolvidable. Un sabor que deja huella. Huella de Merceguera. El vino ideal de Vegamar Bodegas, ahora en tu supermercado de confianza. Vegamar Bodegas.
9: Más de uno Castellón y Villarreal. Marta Fullera. Onda Cero.
1: Pues cerramos aquí este Más de Uno Castellón y Villarreal. Nos ponemos el bañador ya y nos vamos a aprovechar estas vistas que tenemos hoy desde el Planetario de Castellón. Nosotros les esperamos mañana, pero no desconecten la radio porque viene ahora nuestro compañero Omid Sokut con la última hora del deporte. Gracias por elegirnos y por escucharnos cada día. Adiós.

0: Más de uno, Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Pendents de l'evolució de l'incendi de Soneja a Castelló, les pròximes hores seran decisives per la calor i el vent. Bona vesprada. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, a aquestes hores la temperatura en la zona de l'incendi és de 38 graus i la humitat és molt baixa, per davall del 20%. En seguida estarem a Castelló per a conèixer l'última hora i repassarem també altres assumptes que són notícia a la comunitat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. L'incendi forestal de Sonejas, com es dia, continua dins del perímetre, tot i que les autoritats adverteixen que les pròximes hores seran decisives per les altes temperatures, la baixa humitat i també per el vent. En el dispositiu treballen a hores d'ara uns 300 efectius amb suport de mitjans terrestres i aeris per evitar possibles reactivacions del foc. Anem fins a Castelló. Seguint des d'ahir l'evolució de l'incendi està Juanjo Tobar.
2: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha confirmat fa uns minuts que l'incendi afecta ja més de 180 hectàrees i encara no està ni estabilitzat ni controlat. I ha dit que es venen les hores més crítiques.
3: Porque las condiciones meteorológicas, como pueden observar, estamos actualmente en 38 grados, pero todavía ni está estabilizado ni está controlado, y digo que este momento es el más importante para...
2: L'incendi, recordem, va obligar diumenge al desallotjament d'Azuévar, tot i que la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha indicat que el municipi no ha patit danys i que l'evacuació es manté de manera preventiva. La presidenta confia en que els veïns puguen tornar esta vesprada a casa.
4: Si todo va bien, pues a lo mejor esta tarde, cuando ya va a aumentar la humedad y va a bajar la temperatura como ayer, pues si todo fuera bien, la presión es que a lo mejor a final de la tarde los vecinos podrían volver.
2: I este matí la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha assenyalat a més que la investigació continua oberta i que de moment no pareix tractar-se de causes naturals. En el dispositiu participen efectius de la UME, bombers forestals de la Generalitat i diferents consorcis provincials de Castelló, València i Alacant.
1: Gràcies, Juanjo. La Comunitat Valenciana és una de les regions més afectades per l'escalada d'incendis forestals en les últimes dècades. Els experts adverteixen que amb l'arribada de més onades de calor, el risc anirà en augment. Carol Martínez.
5: El canvi climàtic és una de les principals raons d'aquest augment de risc d'incendi forestal. Ferran Dalmau, enginyer forestal, detalla que l'estat del sòl forestal unit a la pujada de temperatures provoca el camp que es veja més afectat.
6: Es decir, el cambio climático sí provoca más incendios en tanto en cuanto hay más rayos, y porque el incremento de temperatura está relacionado con el incremento de número de rayos. Entonces, más rayos que caen sobre un territorio que está preparado para arder, tienes la causa de la ignición natural, que es el rayo, pero además tienes la causa de la propagación, que es el estado de nuestros montes.
5: Dos de cada tres incendis forestals registrats en la Comunitat Valenciana entre 2016 i 2025 van ser provocats per acció humana segons una anàlisi elaborada per la Conselleria de Medi Ambient. Per això, els punts calents són aquelles zones on més activitat humana hi ha, ho explica Carles Arnal, portaveu de l'Associació Acció Ecologista Agro.
7: A on hi ha més activitats humanes, on va més gent, on fa més imprudències, on hi ha més accidents, on hi ha més activitats que haurien de considerar-se a evitar, pues allí és on més incendis patim. És a dir, en zones de moltes voltes comarques litorals i de transició.
1: I com es dèiem, estem també pendents de l'oratge perquè l'Agència Estatal de Meteorologia preveu temperatures molt adverses i fins i tot extremes des d'avui i almenys fins al dijous i sobretot des de demà dimarts. Núria Moreno.
8: Una segona onada de calor després de la primera que es va registrar els dies previs a Sant Joan, que pot deixar tempestes seques i registres de rècord en els termòmetres, més encara en zones d'interior, encara que l'inusual és el que s'espera en la costa. José Ángel Núñez, cap de climatologia de la EMET en la comunitat.
9: Las temperaturas en el litoral van a ser algo más bajas, pero aún así 40, 37, 38, casi 40 grados en zonas próximas a la costa, 10, 15 kilómetros de la costa que vamos a tener mañana, es muy inusual incluso en días extremos de verano y sobre todo si tenemos en cuenta pues que es con una situación de viento flojo, que no es una ponentada de las clàssiques.
8: Per ademà, el nivell de risc per altes temperatures és roig en el litoral sud de València, en zones de la Ribera Alta, en l'entorn de Carcaixent. Segons l'AEMET, poden registrar-se 44 graus.
1: En condena per les assassinats masclistes ocorreguts en el Fenollar a la província d'Alacant s'ha convocat este migdia un minut de silenci en diversos punts de la comunitat valenciana. Andreïna Pietri.
10: A Soneja, a Castelló, focus de l'incendi forestal actiu, Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat, ha presidit un minut de silenci al costat de la delegada del govern en la comunitat, en senyal de dol per l'apunyalament a les mans del seu espòs, d'una dona i la seva filla. Un acte que també s'ha repetit a la porta de les Corts Valencianes. El detingut, de 53 anys, segueix ingressat a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant sota custòdia policial i encara no se li ha pres declaració. Ho confirmava la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
11: Vamos a ver el último parte del hospital y tal y como indiquen en este momento los facultativos, se podrán tomar las decisiones con respecto a la declaración.
1: I a esta hora té lloc una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera a la qual assisteix el conseller d'Economia, Hisenda i Administració Pública valencià, José Antonio Rovira. Una trobada en la que està previst que el ministre d'Hisenda, també valencià, trasllade a les comunitats els límits de dèficit i el deute públic amb els quals el govern vol elaborar els pressupostos de cara al pròxim any. Amparo Sánchez.
12: Segons el conseller, el govern està obligant a les comunitats a assumir les pujades que aprova, com per exemple la pujada del sou dels funcionaris.
13: El capítulo 1 de personal supone la mitad del gasto de las comunidades autónomas. Yo creo que no se puede trabajar así. Habría que tener mucho más diálogo desde el gobierno con las comunidades cuando toma medidas que afectan a los presupuestos de las comunidades autónomas. Que, como digo, sostenemos básicamente la educación, la sanidad y los servicios sociales.
12: En l'ordre del dia no consta abordar la reforma del sistema de finançament autonòmic que previsiblement s'abordarà en una altra reunió del Consell este mes de juliol. Es tracta del primer Consell que presideix el valencià Arcadi Espanya com a ministre d'Hisenda.
1: I a Alacant, la Comissió de l'Ajuntament sobre l'adjudicació dels habitatges protegits de les naus ha citat a l'alcalde, a Luis Barcala, perquè comparega el proper 24 de juliol. Juan Carlos Fresneda.
14: Quieren una explicación urgente después de que el que fuera concejal de Patrimonio, Toni Gallego, desvelara en la comisión de Les Corts que en 2024 se sabía que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, tenía un piso en Les Naus, un testimonio que se contradice con la versión del alcalde que dijo que se enteró cuando estalló el escándalo. Ana Barceló es la portavoz del PSOE.
15: Estamos pidiendo explicaciones políticas cada día que pasa. Es un día más donde las sospechas se están convirtiendo en una verdad.
14: Nadie se cree que el alcalde fuera el último en enterarse, añade Barceló. La oposición, no obstante, es consciente de que las comparecencias en esta comisión son voluntarias y Luis Barcala podría declinar su participación el 24 de julio.
1: Y el sindicat d'estudiants de València ha denunciat al regidor de Patrimoni Municipal de la ciutat, a Juanma Bádenas, de Vox, perquè després de que accedirà este a la seu de l'entitat sindical sense previ avís. Ramon Pérez.
16: Preparen ara una querella i demanen també a l'alcalde de València, Maria José Català, del PP, que el faça fora del seu govern municipal. Mario Tercero és el coordinador del sindicat d'estudiants.
17: Estamos hablando de todo un atropello a los derechos democráticos, a todas esas libertades democráticas que durante años de lucha hemos conquistado. Es que se han cruzado toda una serie de líneas rojas con una actitud totalmente delictiva, porque hoy ha sido a nosotros, pero mañana puede ser a cualquier otra entidad que contradiga cualquier planteamiento que salquen desde el Partido Popular y desde Vox.
16: Compromís i Partit Socialista, l'oposició demanen la dimissió del regidor de Vox, mentre l'alcaldessa Català afirma haver demanat un informe jurídic al respecte i explicacions a Juanma Bádenas.
18: He sometido a evaluación jurídica absolutamente todo, no solo los antecedentes del centro, sino por supuesto el objeto principal, que es analizar un poco por qué se entró, en qué condiciones. Ese es el motivo principal del informe jurídico.
19: ¿No le parece correcto?
18: Yo necesito tener ese informe. A priori yo no lo hubiera hecho.
1: I UGT ha denunciat que la reunió celebrada esta setmana a la Comissió de Conflictes Laborals ha acabat sense acord per a posar fi a les avaries de climatització als trens de Renfe. Aseguren que els viatgers valencians tornaran a patir aquest estiu les seues incidències, falta de manteniment, planificació i inversió. Alejandra Carrillo.
20: El sindicat afirma que la plantilla és qui afronta cada dia les queixes dels usuaris. A més, critiquen que Renfe seguisca sense adoptar mesures per a solucionar un problema que asseguren es repeteix cada any. El conflicte continua obert, segons UGT, que anuncia que estudiaran noves accions de pressió si l'empresa no actua.
1: I seguim pendents, com es dèiem, de l'evolució de l'incendi forestal a Sonejas i també de l'oratge. L'Agència Estatal de Meteorologia ha establit avís taronja, és a dir, perill important en el sud de la província de València per temperatures màximes de fins a 40 graus i avís groc en el litoral d'Alacant, la província de Castelló i el nord de la província de València per màximes de fins a 38. El Centre de Coordinació d'Emergències recordo que n'hi ha preemergència per risc d'incendis forestals extrem en tota la comunitat. Arribem a les 2, adeu.
19: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.